CFM Montalba per l'emissiu en cita, cupo cap emissiu d'actualitat e culturalo, soy pla content de vos trobaiuei per vos parlar de mantunes causos que son sortido recentemente d'una cultura occitana, per exemple, un curtmetratge que es disponible sus Octele, que se sono la melodia de las Zubelios, donc vos parlarai d'aquel curtmetratge, e après vos parlarai d'un subjectes que existis en caro, mas que desapareix veleu un poc i tu, que són les Belliados. I les Belliados és quicon que se fa dins tots els països del món i dins tota la llengua, mas també e bé en llengua nostra, en cita. I en fin de missió, e bé parlarem de les actualitats del cantó i anem a començar en música com de costum i anem a escoltar una cançó de Monsieur T. Et les Jouvens, Lugot de l'Anaïs.